junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

Estar cedit de l'antecentro en els ensenyes, que no m'hi ha d'aigua.

0: aquí. Li vaig oferir un caramelo, un vespre de Sant Medí, i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga,

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és

pagar els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes

0: Canción, vos sabés de què te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, polenca.
1: País, pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

s'estampa una talla de llum que filtra el paisatge en color lentament, verd, gris, groc de fulles pensides, de temps amb espilles.